0: Eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Spotify amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: 7 a 9 del matí, el despertador de Blue Radio.
1: Pues ara sí, que ara sí, ja el donem el bon dia i la benvinguda a este despertador d'avui en la sintonia de Blue Radio 90.fm a través de la web blueradiofm.es en el seu apartat de Blue Radio. I qui el parla, qui t'acompanya? Hasta les 9. Tu, amic Juan Termo, un plaer. Molt bon dia. Benvinguda, benvingut.

0: Vaya canzoneta que hem recordat amb els Melo i Jonas Brothers, eh? Love Before You Love Me, antes Snoop Dogg, Dua Lipa, Pacific Group, Espresso, amb Sabrina Carpenter, Anena Grande, Bruno Mars, Dua Lipa i més gent.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos.
2: Piensa en Azul, Blu Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.
0: 5 minutets, apleguem a les 8 del matí. Més col·laboracions de Sia i David Guetta, Beautiful People.

0: cantem aquí a la fresca.
1: Amics d'Esportxes, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes. La vida.

edició del dimarts amb 21 de juliol de 2026. 21 són els minuts que passen de les 9 del matí. Ja tenim així la premsa musical del dia preparada. En seguida ens posem al dia. Fins les 10 ja sabeu que contem amb el patrocini de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, passa't per G-Sport i veuràs tot el que t'ofereixen. Recordo que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que fan tot, tot el procés de fabricació de cadascuna de les seues prendes. Des de la primera idea per a cobrir una necessitat, al desarrollo, la confecció, cadascuna de les seues peces tèxtils necessiten a més de mans humanes, per ser dissenyades, confeccionades. És a dir, que també proporciona una economia més circular i sostenible, perquè tot està fet així. A G-Esportes tenim a Xàtiva, a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. Agafem la premsa, ens parem de moment en la primera pàgina on tenim l'efemèride, on es conten que tal dia com avui, però de 1973, va néixer a Ciudad de México María Fernanda Blázquez Gil. La coneguem per el seu nom artístic, que és el de Faye. Ella és cantant mexicana de música pop i electrònica. A Faye la van conèixer per el seu àlbum debut, Faye, publicat en 1995. D'ell se van presentar senzills tan exitosos com el Muévelo o el Azúcar Amargo. Després aplegaria el segon àlbum, El color de los sueños, en el 98 i la consolidaria com a una de les artistes més importants mexicanes de 690. En el passat any se complien 30 anys de l'Azúcar Amargo i ella va aprofitar per tornar-lo a gravar i per convidar a la seva amiga Marta Sánchez. Per així la tenim,

Les més vegades l'escoltem, més ens agrada este disc d'alarma. Snow Patrol i Kylie Minogue. Per cert, que està disponible ja el seu corresponent videoclip, per si vos interessa i el podeu buscar.

Reggae MC és Rayos de Sol, però en una nova versió per a l'estiu de 2026. Henry Méndez, Juan Magán, Chino i Nacho i Lu.

0: L'última setmana se va colar directe al número 1 en ventes al nostre país. És el nou disc per a Madonna, que ja n'hi havia moltes ganes. I ahí està presentant-lo amb este nou senzill. Bueno, pues Madonna, que segur que esta setmana quan te doni compte de les ventes, tornarà a estar ahí. Ahí sonava amb el Love Sensation.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.

0: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
1: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
2: La mejor música.

los amics Eva i Juan Amaral. Ahí estaven revisant un de sus grans èxits, el de Despertar. I és que continuen de gira a Estopa.

27, 8, 60, 53, 30. Vinga, envia'ns el teu WhatsApp a missa petició dedicatòria. Però si ja ha plegat el primer, i pregunta quantes cançons pot demanar. Però pues pots demanar totes les que vulguis. Totes no te les posem així de colpa tu,

0: Marca tu estilo musical y escucha Blu Radio online. www.bluradiofm.es.
1: Sonava la nostra sintonia. Espenga Boys amb el seu bum bum bum. Si tot el món s'entera de que ja estem en marxa, 100% peticions. Bueno, pues el primer missatge demana una de Quevedo.
2: Yeah.

sona ben per ací amb este, a ver quién se duerme ahora. Bueno, pues serà per les temperatures, suposem.

altre missatge que tenim per ací que ens proposa l'última de Pablo López. Bueno, pues és la que tenim en llista, la de Esdrújula. Wow.

Turizo i el seu èxit Te hacen falta dos. Bueno, pues una altra proposta musical dels nostres blaliters. Un missatge d'Isabel per així per a demanar-la. Pues gràcies. Visitem la llista en els pròxims minuts i ens quedem amb Sombar i el seu superèxit Home Rocker. Ja anem preparant una de Antonio Orozco.

0: què?
1: 100% peticions. Tornem en seguida.
2: Tornem en seguida amb una altra hora. Una altra hora que també esperem estiga plena de peticions i dedicatòries. Bueno, la cançó de Orozcon que ens l'havia proposat Elena. No, pues per a ella que se n'anava esta. Dime por qué. A les 11 en punto, novament informatius. I després, el disc actiu de la setmana.
3: Blue Radio Chella. Vamos. Vamos sobrados de música.
4: Los éxitos del pop nacional e internacional.
5: Todos los éxitos de

Des de la llista que acaba de sonar, la nova del Sudos, que ja l'hem fitxat, que ja és important per a nosaltres. Ahí estava La calle de los sueños, Streets of Dreams. Bueno, pues posició número 33 en llista. I també com a novetat està altra, Everything Fine. Jennifer López i Alok. La llista, recordo que la teniu publicada en la web www.bluradiofm.es i que a més podeu votar per les cançons que més vos agraden, per a que pugen, perquè quan més altes estan en llista, més sonen, sobretot si apleguen al número 1. Obrim així la secció.

habitual que estos dos colaboren, pero tot el monte que entendver que no son ni dúo, ni grup, ni res, eh? Que cadascú té la seua carrera per separar. Ells van conèixer gràcies al Benidorm Fest, gràcies a que el van guanyar.

seguida un tema del record. Bueno, te puc contar que serà avui de Bumburi i serà el seu èxit amb Salomé. I és que ja el tenim preparat, eh? Serà el disc de sempre. El disc que ens porten per ací els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. El Mirador del Passatge es tenim a Xàtiva al carrer La Reina 48. Després passes i t'emportes el dinar d'avui ja fet, ja preparat. I dina bé, que la calor no siga una excusa per a no tindre ganes de cuinar i no dinar bé. El Mirador del Passatge cuina per nosaltres.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.

0: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
1: La mejor música.
2: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
3: Blue Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
4: Y para el resto del mundo, en www.bluradiofm.es.

en diverses ocasions l'espectacularitat de poder tocar en un espai tan emblemàtic com és el castell de Xàtiva. Estem en un castell, repetien incrèduls. La connexió entre la banda i el públic va ser constant durant tota la velada, amb cançons corejades de principi a fi i una gran ovació en el comiat. Després d'este concert de Sidoní, nit al castell, no, pues encara ja la seva última cita. I és que este dissabte tenim la cita doble amb el Diluvi i Tardor, que seran els encarregats de posar el punt i final a l'edició de 2026, que, bueno, pues demostra que torna

David Bisbal ens convida a reviure un clàssic com és este. Vivir així és morir d'amor, del gran Camilo Sesto. I és que David Bisbal està recuperant grans èxits d'altres artistes i els està versionant. En este últim any, este és el tercer que ja ens presenta. Així que tot apunta que de cares Nadals presentarà algun nou disc. Un disc

Chat, que DJ Nano passa de les seues amb dos dels seus èxits. Un dels últims que ens ha presentat és de 18. Bueno, pues que li ha quedat molt fresque, veritat? Bueno, pues ha sigut també el permís de l'artista, eh? Que li va dir que sí, que per què no? Aquesta frase és l'anem a quedar ja per a tots els espanyols, veritat? I per què no? El ritme ara el marca Bele i té un convidat fantàstic com és Marc Anthony.

pregunta que ens fem és si repetirà l'èxit de la noche entera amb este nou tema, el tiramisú. És la proposta d'esta catalana per a l'estiu de 2026. Bueno, pues fresquet i també molt

vos apetís algun, alguna que vos vinga així al cap, 678-60-53-30. Si ho feu saber via WhatsApp o ens telefoneu. Fins les dos amb Grupo Innovatormo i el Bar.

0: us entrava per ací amb una novetat musical. És la novetat del dia i te la porten enseguida a Autobuses Chambitos. Para't al pròxim tema que te posem. I recorda, si estàs organitzant un viatge, una eixida, un event, si sou molts, viatgeu junts i de manera segura amb Autobuses Chambitos. El seu telèfon, 696-930-919. Més info en la seva web, autobuseschambitos.com.
1: Novedad.

completen, per tant, l'edició del dimarts 21 de juliol de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Acabo de tindre bon dia. Feliç vesprada a tots. Ja sabeu, en seguida el Tendido Pop. I després, Dicho y del Reino.

que mai amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres y oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari

0: en viure més. Viu l'estiu amb Blu Radio.
1: Mis amigos tienen novia y yo no sé por qué no solucionan sus problemas, yo los pongo en arroz. Mis